0: ¿Cómo estáis, queridísimos oyentes? Bueno, pues nada, aquí estamos de lunes y de agosto, o sea que mi buena amiga Concha Germán y yo entramos a formar parte del club de pringaos, que no tenemos vacaciones. Concha, ¿cómo estás?
1: Hola, molt bé, Rafa. Com tu dius, sense parar.
0: Organitzar aquestes coses en estiu és una bona manera de quedar-te sense vacances, però bueno, quasi que millor, no? Jo també soc més partidari de agarrar vacances, que no, al final, després, al final de la correguda, no agarré quasi mai, o no agarré mai, però agost precisament no és el millor mes per a mi, per a agarrar vacacions. Està tot caríssim, tot està atabicat i tot és un jaleo. Així que anem a parlar del llibre, no? Jo he venit aquí a hablar de mi llibre i anem a parlar de una vegada més d'aquest exquisit festival de danses que organitzeu ahir a Benidorm tots els anys. Supon que d'alguna manera els paràmetres seran molt pareguts als d'altres anys, no? Conta-mos, sí, què ens espera aquesta setmana?
1: A veure, pues esta setmana lo que queda, perquè esta vegada
0: i la següent.
1: Retrasat, i m'has cridat més tard. A veure, vam començar el dimarts passat amb l'actuació de Perú i el dijous vam tindre Mèxic. Que va ser, bueno, sobretot estralles, una passada, de tots els grups que han vingut, en diferència el millor, val? I demà dimarts acabarem en els grups internacionals amb l'actuació d'Argentina. Si el temps mos ho permet, pues, com sempre, a la plaça, i si no mos ho permet, com va passar el dijous, pues, a l'Auditori Municipal.
0: Uh-huh. L'Auditori que s'ompliria, supon, que lo de Mèxic, no, Cotxam?
1: Sí, sí, mos pensaven que no pel temps que va fer, però la veritat és que moltíssima gent. I, bueno, després, el divendres, continuarem amb la banda Ocias Marc, com sempre, que no pot fallar, però esta vegada una novetat, perquè per primera vegada hem participat en un programa que té Diputació, que es diu Concert a dues bandes, des de que es sol·licitar i es concedís a 25 bandes de la província. Bueno, som 25 i 25 perquè actuem en dos pobles. I actuarà la banda de Benirredrà i la banda de Beniarjó. Per donar a conèixer
0: dos bones bandes,
1: tradició bandística, sí.
0: Dos bones bandes, vaya que sí, les dos bandes tenen molta anomenada per ahí, i segur que entre ells es coneixeran i hi haurà molts amics, no? Crear un bon rotllo i bon ambient, que és de lo que es tracta, al marge de lo bé que toquen, no? Que la música de banda, Concha, no dona la impressió com si estiguera reivindicant-se cada vegada més?
1: A veure, la veritat és que a la comarca tenim molt bones bandes, moltíssimes, i jo crec que totes en qualitat, perquè tinc en compte que la majoria són de pobles menuts, llevant de Tavernes, Oliva o Gandia, però la resta són pobles menuts que hi dediquem molt i que hi ha la tradició està ahí. I dins del nostre festival, el que al ser més un festival folclòric, sempre introduïm més peces més festívoles, diríem.
0: O sea que diguem que el repertori serà més divertit.
1: Sí. No és tant com quan fas un concert més, a veure, més serio, entre cometes, vol dir que busques un altre tipus d'obres. Es tracta d'entrar dins de lo que és la casuística del festival, que més que res és folclòric, és popular. I bueno, el dissabte acabarem amb l'actuació del nostre grup local, el grup de danses trapits.
0: Pues sí, que jo l'he vist moltes vegades actuar per molts municipis de la Safor i ho fan superbé, eh?
1: Sí, sí.
0: Són uns cracs, vamos.
1: Ja són... És el grup de danses més antic de la comarca.
0: Pues sí que és de veres, sí que
1: sí. Sí, sí, és el més antic, sense...
0: Però a quan mos tirem arrere?
1: El grup de danses, pues a veure, és més antic, però més antic que la banda, sí. A veure, poc més o menys va nàixer quasi que al mateix temps que el Premi de Poesia. El Premi de Poesia ja ha fet 47 anys.
0: Ja, per això t'ho dia, perquè ma abuela era balladora de danses i me dona la sensació que a ella ja la vaig sentir anomenar el grup de Beniarchó, que deia que era molt bo. I els abuelos sabien de què anava, això de ballar les danses. Les danses no les ballava qualsevol. Sí. Me'n recordo jo aquell dia molt assumint ella. Cotxe, com es munta un tinglao d'estos? O sea, en països tan llunyans i tan diferents, com localitzes tu les coses que creus interessant per al teu benvolgut Beniarchó?
1: Pues mira, quan va començar este festival era un programa que tenia la Diputació de València. Però que poquet a poquet va anar a menys fins que el va enllevar. I ja quan el va enllevar, és que em van precedir, el que vam fer va ser posar-se en contacte en una organització que es diu Festifolk, que abarca tota Espanya, però la seu la tenen en Badajoz. I a través d'ells nosaltres diem el nombre de grups que volem, que també el diré que quan vaig entrar jo portàvem 6 grups, ara estem en 3, perquè és impossible arribar a més, perquè la cosa s'ha encarit moltíssim i no podem arribar ja a més. Però bueno, a través d'ells ells proposen els grups que poden vindre en les dates que jo els doni.
0: Perquè, clar, contràriament a lo que la gent es pensa, això és un altre nivell, no és el rotllo d'agarrar un grupet, el contracte és actuar ja en pau, no? I més en agost.
1: No, perquè ells s'ocupen.
0: Que tindràs que buscar-los allotjament i tindràs que tindre en compte bitllets, que n'hi hagi bitllets d'avió, de tren, de no sé què.
1: Tot això...
0: És un lío, eh?
1: Tot això s'ocupa Festifolk. Mm-hmm. Ells els envien els contractes perquè es puguen fer els visats, que de fet enguany teníem algun grup novedós, sobretot d'Àfrica, i al final el vam tindre que canviar perquè no es donaven el visat. Així. Vam tindre que canviar. Els més assequibles sempre són els d'Amèrica Latina, diríem.
0: Però per quina raó no els donaven el visat?
1: Pues quan va començar tot el lío de Trump, de tancar fronteres i de tot, i també en alguns països el que m'han comentat, perquè no són massa partidaris de donar-ho perquè tenen por que es queden per així, que no tornen. Tu ja saps el món com està de rebolicat. I ho paguen tots.
0: Sí, des de luego això no ajuda, no ajuda en res. Però bueno, pues una vegada més donar-te l'enhorabona de l'èxit, que supon que una cosa que està ja tan consolidada, pues supon que l'any que ve tindrem danses que a gogó, no?
1: Pues sí, sempre intentem portar el millor que podem. Molt bé. I bé, ja fa 27 anys en guany, ja.
0: 27 anys?
1: Sí.
0: Ai,
1: sí.
0: Estes entrevistes m'agraden ganes de plorar de lo major que sóc.
1: Pues agarra'm a mi.
0: L'altre dia, quan em vaig enterar de que el Polisònic ja està a punt de complir 50 anys, volia tirar-me pel balcó. Jo digués, no ja, és possible pues no. que siga jo tan bueno ja.
1: No.
0: En fi.
1: L'edat està en el pensament.
0: Doncs pues sí, afortunat.
1: Rafa, jo en tinc molt més que tu.
0: Afortunat no, no, però jo... A mi no em molesta quan em diuen que eres com un xiquet, jo dic, i espere morir-me com un xiquet.
1: Molt bé.
0: A Xina que penso donar encara prou febre. Bueno, pues, cotxa, enhorabona, convida't com a gran factòtum de les dansades, convida't a tota la Safor, que es costa que veig això, és un municipi molt hospitalari.
1: Per suposat que convidem a tota la comarca, gent de fora, i hi ha que dir que tenim gent que es queda tots els anys i no falla. Gent inclús que estan estiuejant per ací i que han agarrat el costum de vindre al festival i els agrada molt. I sí, convidem a tots i com sempre es rebrem en els braços oberts. Pues... I també, Rafa, aprofite per dir que si el temps no acompanyara, perquè no és... A veure, la gent diu, bueno, pues si no plovia a les 11. És que no es tracta de que ploga a les 11. Es tracta de que no ploga a partir de les 5 de la vespre, que és quan comencen a muntar. Clar. Perquè ja si es banya tot, no es pot fer res. Mm. Aleshores, si el temps ho impedeix, pues, com sempre, el nostre auditori en aire acondicionat i molt ben preparat.
0: Bueno, pues... Per això molta gent es pensa que això de en els municipis més menuts, que hi hagi auditoris i que hi hagi tal, pues, per aquestes coses és per lo que aprofiten, per tindre llocs en condicions on poder expandir la cultura. Ja veus els temps que corren, Conxa, i la cultura i l'educació i un poc la història són les úniques armes que tenim per a combatir totes les barbaritats que per desgràcia, estem convivint ara. Per això i per l'èxit del festival, vos donem l'enhorabona i la nostra millor abraçada.
1: Moltes gràcies, Rafa.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: 9 minutos, seguimos nuestra andadura por las afueras de Medina, parada y fonda de nuevo en Gandía y además de la mano de una buena amiga de esta casa. Alicia, benvinguda, com sempre.
1: Com estem? Què tal l'estiu?
0: Què tal?
1: Passant calor.
0: Què tal l'estiu? Toco. Com sabeu, des de la meva vida, que en la piscina jo ja no sé si tirar-me jo o tirar un paquet de fideus. Per què es fa?
1: Que bueno, barbaritat. Esta setmana ja baixa un poc les temperatures.
0: Llavors, sí, és de veres, però mira, sempre mos recordo el camí que porteu d'anar posant cada vegada més arbres, eixa és la marxa

0: està demostrat que els arbres poden baixar fins a 3 i fins a 4 graus la temperatura, o sigui que per molts que en poseu, no en posareu mai prou. Bueno, pues n'hi ha algunes cosetes. Com t'ho has passat com a alcaldessa? Perquè ja s'ha encarregat el festival de colorets d'alertes de donar-te la setmana, no?
1: No, m'han donat la setmana. Bueno, estic molt contenta. De veres, la setmana passada vaig estar d'alcaldessa accidental, se diu així, se diu accidental.
0: Accidental?
1: És un nom horrible,
0: veritat. Però hi ha que canviar el nom,
1: exacte. Se diu alcaldessa accidental, però no va passar cap accident. No és per cap accident. I bé, la veritat és que hem tingut una setmana un poc convulsa, no? Hem tingut aquest canvi de temps que se sol donar a mitjan d'agost, final d'agost, en el que hem tingut ja aquestes tormentes d'estiu que estem acostumats, i clar, la temperatura del mar està tan elevada, la temperatura de la terra està tan elevada, que hem tingut els episodis justament la setmana passada. Gandia, la tormenta ens va passar un poquet per dalt, és a dir, no la vam viure molt forta. Va descarregar aigua, ens va caure algun arbre, vau veure, per exemple, però amb Alzira, jo, per exemple, amb l'alcalde d'Alzira, que me l'estime molt, i vaig estar parlant amb ell justament per la caiguda del sostre de l'església de Santa Catalina, li vaig telefonar per si necessitava qualsevol cosa també per part de l'Ajuntament de Gandia. Allí és que va pegar un esclàfic tèrmic i van tindre més problemes, les ràfagues de vent altíssimes.
0: Sí, com va passar amb nosaltres fa un parell d'anys.
1: I és que fa
0: va caure des de la nord.
1: Claro, i és que fa tanta calor, el que parlem dels esclàfics tèrmics, que és el que passa, la mar està tan calenta, la terra està tan calenta, que en el moment en què ve una ràfaga d'aire gelat, puja immediatament el que és la calor, tot el que és també l'aigua que tenim en suspensió i evaporada. Heu vist que aquestes nits, portem un estiu en nits ja tropicals, un número molt elevat de nits. La gent al Grau i a Venècia i als Marenys han viscut un fenomen molt curiós, que és que hi havia rosada en juliol i en agost. Tu també, que vius per allí per la zona del Grau, i és perquè quan s'evapora l'aigua al llarg del dia, perquè tenim el sol i alcem les temperatures, el normal és que per la vesprada ens entra el garbí. I hi ha un canvi de vent.
0: Quan entrava. Hasta el garbí està fent coses rares.
1: I el que feia el vent quan entra justament és pujar tota aquesta evaporació d'aigua que hi ha, i se'n va aquest vapor d'aigua i per la nit refresca. Això no està passant. No està entrant el vent, i per això hem tingut nits en què el percentatge d'humitat era més elevat encara que durant el dia. Perquè durant el dia teníem el sol, però per la nit s'ha quedat. Llavors es genera una mena de capa d'aigua i d'humitat, que teníem dies al 70% d'humitat i teníem nits que a les 4 del matí tenies el 90% d'humitat, i te'ls sabés pel matí tenies els cotxes banyats, amarats, no? Amarats en aigua. O sigui, hem tingut un estiu fatal. Jo crec que, jo ho defenso sempre, el que passa al Cira, parlant amb l'alcalde, que és un company meu dels Verds, dins de la coalició de Compromís, i un dels grans defensors dels principis també de la sostenibilitat i de l'ecologisme en el municipi, i Mídia, Alicia insisteix quan vaig a parlar als mitjans de comunicació. L'emergència climàtica i el canvi climàtic està comportant estos fenòmens cada vegada més. Negar el canvi climàtic mata, ho dic sempre. Quan uno no és conscient d'on viu, quan uno no és conscient de les condicions meteorològiques, ambientals, ecològiques que té, o dels ecosistemes on viu, si no és conscient, no fa cas i no sap quins fenòmens van a passar. Nosaltres tenim mar, tenim riu, tenim barranc, tenim marjal, i per això l'Ajuntament de Gandia i el Departament de Medi Ambient estem fent un muntó de projectes, perquè som un municipi altament inundable. Tenim un barranc perillosíssim, que és el barranc de Beniapa, per això hem fet aquest gran projecte, el barranc de Beniapa,
0: que
1: està funcionant, i ara quan vinguen les grans plogudes ja hem vist que l'aigua baixa molt més neta, els mateixos pescadors ho han dit. Estem fent un projecte en la Confederació Hidrogràfica grandíssim, de molts milions d'euros, que heu vist que hem netejat de canyes, tinc netejar, que és una paraula que no m'agrada molt, però bueno, hem llevat totes les canyes, estem plantant vegetació autòctona, ara estan les lones eixes de geotèxtil negres, la gent diu lones de plàstic negre, no són de plàstic, que ho dic sempre, és geotèxtil, i no passa res si es degraden, perquè no són un problema per a l'ecosistema, és a dir, no hi ha cap problema, són biodegradables, el que passa és que pareix que siga plàstic negre, però no és un plàstic que hem posat. Perquè què estem fent? I l'aigua arriba molt més neta, i damunt estem fent un projecte que l'acabem d'acabar també a la platgeta de Venècia, el trosset que queda, i als Marenys de Rafalcai, en què hem dragat l'eixida dels Serpis,
0: que ja era hora,
1: en què hem recuperat el cordó dunar, i també és un projecte no sols estètic, és un projecte que està pensat per salvaguardar la vida de les persones, és a dir, és un projecte contra inundacions. Hem de tindre clar que som un municipi mediterrani, que és un municipi amb riu i barranc, que com sabeu, pues, són rius que no porten aigua en estiu, per dir-ho així, no, o baixa molt l'aigua. Són la conca mediterrània, tots els rius són iguals, i quan arriben a les plogudes, els barrancs baixen a tope i el riu s'ompli i tenim aquestes tormentes de manera molt, molt forta, ara quan està canvi de temperatura a setembre, antes diem la gota freda, ara ja diguem Danes, hem canviat el nom, però bueno, el fenomen és el mateix, no?
0: I lo del reventó, jo ja fa 10 anys que ho dia que estava fent-se el clima tropical. Ja han tingut de tot, mos falten els huracans. La mega part tinguem un parell d'huracanes.
1: La setmana passada mos va faltar una alerta per terratrèmol. Em preguntaves i hem tingut que fer dos tecopals al llarg de la setmana passada perquè vam arribar a tindre alerta. Teníem alerta roja màxima per altes temperatures, alerta de risc extrem per incendis, taronja per vents i tormentes i possibilitat de granís, groga per temporal marítim. Hem tingut el semàfor de les alertes.
0: Per això t'ho dia, lo dels colorins.
1: Però bueno, la veritat jo... Pues mira,
0: festival de colorins i alertes.
1: Pues agraeix moltíssim a tots els departaments. Vam estar connectats la policia, Protecció Civil, els guardes rurals de custòdia del territori del Departament de Medi Ambient, els tècnics de tots els departaments, serveis bàsics, seguretat, medi ambient, serveis socials. Recordem que molta gent encara pues, viu al carrer, no té les condicions adequades.
0: Està clar que heu decidit...
1: I sempre jo crec que és millor previndre que curar. Hi ha molta gent... Vaig a dir una frase superimpopular en el món de la política, ¿vale? Però com a tu t'agraden aquestes coses, la vaig a dir.
0: Clar, sí, sí. Quan més impopular, millor.
1: Bueno, impopular no és, perquè jo crec que molta gent estarà totalment d'acord amb el que vaig a dir ara. Mira, jo crec que els polítics no hem de ser els més listos del món. Nosaltres no tenim per què saber de tot, però sí comptem amb equips tècnics i amb professionals de la matèria que saben. I el que hem de fer és escoltar. I a partir d'escoltar i de saber el que ens diuen, prendre decisions. I si jo torno a dir que més val previndre que curar, més val ser precavit que ser un atrevido de la vida,
0: no, bueno,
1: i de vegades prens mesures i prens decisions i després no passa res, ¿vale? I de repente obris les xarxes socials i jo me veig un munt de missatges
0: exagerats,
1: que no sé què, clar, tal. Mira, te vaig a dir una cosa, jolines, carai, que lista que és la gent, que tot ho sap, quina bola de futur tenen en sa casa.
0: Però ahí lo que està amagant-se és una frustració, perquè tenen a los locos bajitos en casa donant pel sac tot el dia, perquè no han anat a escola per l'exemple.
1: Jo el que anava a dir-te és que
0: estan a punt de tirar-se pel balcó tots.
1: No, però anava a dir-te que m'alegre que hi hagi gent al món que ho sap tot. N'hi ha gent al món que ho sap tot. Tot ho fa bé, sap fer-ho tot, ho adivina tot... Abou passat.
0: Sí, clar.
1: Perquè sentar-se en una taula, tenint uns informes del 112, tenint uns informes de l'AEMET, tenint serveis de seguretat davant, tenint els caps de departament diguent-te que els mapes i estàs veient el Meteosat, com està evolucionant, i tu has de prendre una decisió per salvaguardar la vida de les persones que viuen a la teua ciutat, doncs has de ser molt atrevit després dir
0: que
1: no tenen ni idea i que som uns incompetents. Escolta, el dia que te veges tu ahí, espere que el dia que jo ja no governe, que saps que ja en queda poc i que ja en retiren Gandia, espero que la gent que segueixi governant no siga tan atrevida i siga precavida.
0: Què faràs, acabaràs l'alcaldessa de València o què?
1: No crec. Però vull dir-te que me molesta molt aquesta gent que tot ho sap. És que està...
0: No tinc que aconseguir traure-li un...
1: Està ple de listos. Era la frase lletja que anava a dir-te. Que està ple de listos. I després hi ha molta gent que sap molt i a la que li agraïm molt, he de dir, des d'ací també, perquè hi ha molta gent i molt de particular també que saben del camp, no fa falta tindre tanta carrera, eh? Així n'hi ha llauraors i ramaders i pescaors que saben perfectament el que passa i te toquen i t'aconsellen i et pregunten i et diuen coses per ajudar. I després està els que tenen màster en todologia, els màsters en todologia que de tot tenen que opinar.
0: Quan bueno, jo feia els concerts del Parc en Alicia, n'hi havia, entonces no existia el canvi climàtic, per supost, però mos trobàvem molts diners, no? I màxim perquè a més eren de baix els concerts. Jo tenia dues formes d'informar-me. Una era el Centre Meteorològic de Washington. En tres mesos t'acertaven en hores de temps el temps que tenia que fer. Això avui és impossible del tot. Però l'altra manera d'informar-me del temps era el tornillo que tenia en el xenó i el flare de pego.
1: Molt bé, li feia mal, no?, quan tenia que ploure.
0: I sempre coincidien els partes meteorològics. El d'alta tecnologia de Washington en el
1: però,
0: tornillo.
1: Però mireu que, a veure, la meteorologia és una ciència, però quan te donen un part et diuen previsió meteorològica. Previsió vol dir abans de que passi, és a dir, és una ciència que no és totalment exacta.
0: No.
1: Tu has previst i preveus que una cosa va passar a partir de les condicions que tens en aquest moment.
0: Canvia
1: el vent, canvia tal, i la tormenta puja, la tormenta baixa. Però si tu no prens unes mesures en el moment que les has de prendre, estàs deixant a la població pues, totalment desamparada a l'hora de poder reaccionar, que és el que va passar en la Dana. En la Dana què passa? Com allà ningú no se creu que puguen passar aquestes coses, perquè no creuen en el canvi climàtic, ni el Partit Popular ni Vox, que són els que s'estan governant, lleven el Servei d'Emergències Valencià, una de les primeres mesures que van fer. Claro, pues si jo no crec que aquestes coses poden passar, com vaig a prendre mesures per a que no passen? Per tant, torne a dir-te. El barranc de Beniapa, tu saps que quan va passar lo de la Dana ens van tocar un munt de mitjans de comunicació de tot l'estat espanyol, no només a Gandia, a altres pobles. Perquè altres estàvem fent un projecte ja feia 2 anys, que quan jo el vaig començar, també recorde crítiques d'estan gastant-se diners i això no val la pena, i allí tirant diners allí dins d'un barranc. I després de passar la Dana, la gent va prendre consciència de dir, ostres, pues és que així pot passar, que és que ja ha passat, que així ja hem tingut morts. Amb la barranca de Beniapa fa molts anys.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que pareix que fins que no passa uno no pren consciència. Bueno, és això, però, com els seguros de casa, no? Uno no vol pagar el seguro de casa, hasta el dia que te passa algo i dius, ostres, menos mal que l'havia pagat.
0: Alicia, però tu ja saps que hi ha molta gent per ahí que estan per posar-los un cabestre i enganxar-los d'un carro.
1: No,
0: la mateixa vam tindre en l'avinguda d'Alacant, quan la vau alçar, tota, per total, perquè tenien que pegar una volteta per enganxar en l'avinguda d'Alacant una miqueta més per allà. O sea, des de que vau fer això, bro, que vau posar...
1: Ja no s'ha tornat a inundar allà.
0: En la vida.
1: Però mira, quan va pegar les plogues fortes en Gandia, perquè és la Redona i l'hospital...
0: Tu saps les altures que té? Pues la meitat... Hasta ahí me va arribar l'àvia que me va fotre de discos, menudo disgust.
1: Mira,
0: però imagina't totes les tendes del carrer Major.
1: Les dites valencianes valen pa molt. I no passa mai res fins que passa, vale? No passa mai res fins que passa. Però jo recordo una molt bonica que diu molt la gent del camp i a mi m'agrada molt, que diu els rius tenen memòria. El riu té memòria. El riu té memòria vol dir que les persones... El ser humà, a través de la seva evolució, això és una cosa normal...
0: Són tantes rugues que construïm per a baixar...
1: El ser humà som un animal que tenim la capacitat d'adaptar el medi on vivim a nosaltres, no? És a dir, agafem i posem embassaments i parets i murs i carreteres i vies de tren i aires acondicionats i modifiquem tot el territori per estar nosaltres bé. Però després la natura pues, també s'obri pas a on ha estat sempre. I crec que ara n'hi ha una nova manera de pensar que es diuen solucions basades en la natura, que és el que torna al que et parlava al principi del programa, que és saber on vius. Mira, els holandesos, vale, tu saps que han fet una política de dics, d'aigua durant molts anys, no?, per a pujar i baixar les aigües per la inundabilitat de les ciutats. Ja no estan ahí. Saps què estan fent ara? Sistemes en els que saben que la ciutat es pot inundar, però que l'aigua isca ràpid, que no faci molt de mal i que no mati a ningú. Mira com t'ho dic. O sigui, ja han assumit que les ciutats s'han d'inundar, ja han assumit perquè són així.
0: Nous
1: sistemes. A l'estat espanyol n'hi ha projectes molt interessants. El Parc de l'Aigua de Saragossa, que allí baixava l'Ebre i s'emportava tota la zona per davant, ara s'ha fet un parc que és inundable, que és com el xicotet que hem fet motos en l'entrada de Beniapa. És a dir, un parc que quan arriba l'aigua s'ompli tot d'aigua i al cap de 3 o 4 dies han fet un bon sistema de drenatge, l'aigua baixa i se'n va i el parc torna a estar sec. O sigui, creure que un és superior a les forces de la natura, no sé com dir-te,
0: no,
1: és un error, és a dir, és un error. Hem construït en zones inundables, hem construït en barrancs, hem construït a la vora de la mar i ara mos queixem que la mar puja. Què està passant en tavernes de la Vall d'Igna? Per desgràcia de moltes persones que diuen, que jo lamento molt el que s'està passant, però s'ha construït en línia de costa i ara la mar, que està creixent pel canvi climàtic, per l'augment també de la quantitat d'aigua en els mars i en els oceans, està menjant-se els metres de costa, és a dir, està tornant a recuperar terreny. Nosaltres ens l'havíem menjat, no? Els seres humans ens l'havíem menjat i la natura el vol recuperar.
0: Claro.
1: I això no té volta enrere.
0: Claro. A este pas del Canari estarà en primera línia de platja.
1: Jo cada vegada que ve que arriben els camions del Ministeri a treure arena ahir en la zona de Ribera Baixa, entrant a la platja de la Huir per portar-la a una altra platja, dic, pues a la tormenta de la setmana que ve, d'ací 15 dies, se la torna a emportar i la mar se la torna a engolir.
0: Sí,
1: i això és la feina del matalafer.
0: si no
1: fer i desfer
0: artificials que continga la retornada de l'arena, no ho hem d'aconseguir mai. Ja poden gastar-se diners en dragues.
1: És complicat, tot, però nosaltres crec que, torna a dir-te, estem fent una política medioambiental i una política que contempla la sostenibilitat en tots els seus termes. Val?
0: Per exemple, les dunes, que
1: per exemple,
0: tanta falta fan
1: el cordonet,
0: per contindre les pujades de l'Àuia.
1: Els cordons dunars han sigut com una barrera natural del propi ecosistema per a que l'aigua no arribara a... perquè no arribarà a les cases. A més, si te vinguera un temporal grandíssim, que això és una desgràcia, és incontrolable. Però on entra l'aigua? Però no mover les passarel·les. Però no hem tallat el cordonet i hem mover les passarel·les, se cola l'aigua. I és de veres que quan el serpis arriba a la mar, si tens l'aigua eixint, el riu molt alt, i tens tormenta de mar que puja, ahí es fa tot. Recordes que allà aparcava molta gent les caravanes, hi havia molta... Jo recorde, estant ja de regidora, tindré la policia que anar a traure a les caravanes que anaven allí quan baixava el riu, lo primer. Ara ja no es pot aparcar allí. Ara ja no es pot aparcar damunt del cordó d'un ar. Hem traspassat el pàrquing enfront. Hem netejat uns solars que teníem en molta canya, en molta brutícia, els hem adesentat. Jo mateixa ahir vaig passar i vaig aparcar baix del pont, a l'ombra, allí mateixa en el descampat, i hem deixat el cordó d'un ar que torna a recuperar l'altura, que l'ecosistema també del corriol, que és un pardalet a més molt sensible, perquè és dels poquets pardalets que anida damunt de l'arena, és a dir, no fa ni un...
0: El xorlitet.
1: El xorlitejo patinegro en castellà i corriolet en valencià.
0: El xorlitet, com es diu?
1: Corriolet. És un nom superbonic.
0: Tots els que tenen xiringuitos l'odien, el pardal.
1: L'odien, però bueno, jo crec que nosaltres hem d'estimar els corriolets i els xiringuitos, les dues coses, no? I si el xiringuito ha d'obrir 15 dies després i sí, és així, pues hem de pensar en l'ecosistema i després pues, ja quan obri pues, anem al xiringuito a fer gasto, ja que també existisca, jo crec que eixa economia i eixa sistema turístic. Així no es tracta d'estar en contra de tot, es tracta d'estar a favor de tot i intentar coordinar-ho, és a dir...
0: No, i la veritat, Alicia, és que eixa tema també vos ennoblís prou, perquè apostar per coses que no es veuen així a primera, això és lo difícil. Lo fàcil és... ara, pues, pinta això i faig bonic o l'altre i coses que es veuen, ah, pues mira, pues sí. Però les infraestructures necessàries, els depòsits ara pluvials, totes aquestes coses que valen molts diners i que són totalment necessaris, o sea, és que si no anem per davant del canvi climàtic, estem nets, eh?
1: No, i que en medi ambient o en el medi natural és de veres el que comentes, Rafa, que moltes vegades uno invertix per al futur de la humanitat, no per a la immediatesa. En el medi natural no tot se fa pel curt termini, moltes coses es fan per a mitjan termini i per a llarg termini. Uno no planta un arbre per a disfrutar-lo ell, el planta per a que el disfruten les futures generacions, és a dir, les persones que som ecologistes, les persones que creguem en la importància dels ecosistemes i del medi natural, fem les coses pensant en un planeta futur i en la gent que vindrà, no només en nosaltres, és a dir, si un planta, no? És a dir, tu, que bonic, ahir estava jo l'altre dia en la caseta d'un tio meu en la llacuna i dic, carai, tio, este pi, jo tinc fotos al costat d'este pi, era molt menut, me diu, este pi té 60 anys, el vaig plantar jo, em diu ell, 60 anys, era un pi enorme, és a dir, i nosaltres no estarem i aquest pi esperem que continuï i altres generacions, no sé com dir-te, és una cosa que es pensa diferent.
0: Jo vaig
1: no?
0: fer el mateix en un figus en ma casa que ara m'he dit més de 25 metres
1: i després és el que tu dius, les... Mira,
0: menudo.
1: Ara per exemple l'últim tram del barranc de Beniopa, que és ja el barranc de Sant Nicolau, no? Ja, quan arriba el grau li diguem ja barranc de Sant Nicolau. Quan tu baixes a la marina de Sant Nicolau, on estan les barquetes de la gent particular, no? la marina esportiva més particular, allí ara han fet el caminet que agarres, està molt bonic per darrere del que era la casona que estàvem comentant, i pots anar a peu ja directament fins a dins del barranc de Beniapo, i del barranc de Beniapo podries arribar fins a la capçalera de Los Naranjos. És a dir, aquestes unions que estem fent també perquè la gent conega, són coses que si uno no va, és a dir, si a uno no li agrada caminar, si uno no es meneja, si uno no mou, tampoc les veu.
0: Però que esteu a l'altura de les circumstàncies.
1: I n'hi ha molta inversió feta ahir.
0: I el senderisme i les bicicletes i tot està a l'ordre del dia. La gent, afortunadament, està apuntant-se molt a aquest rotllo.
1: I també cada dia més...
0: més agradable, més bonico, més oportunitats, més senderos, més tal, doncs això és per aplaudir.
1: I també pensem que són, ara quan parlem, per exemple, de turisme sostenible, no podem negar que Gandia és un municipi, turísticament molt, molt important, és un nucli on ve moltíssima gent, però sempre parlem d'aquest concepte que a mi no m'agrada gens, que és la desestacionalització, que és comportar turisme en una altra estació de l'any, no? Sí. Clar, si tu només creus que l'oportunitat que Gandia pot oferir és el sol i la platja, que jo crec que Gandia és una superplatja i que crec que és un atractiu turístic de sol i platja magnífic, però si tu sols dius que eres sol i platja, quan ve la gent? Quan tens sol i platja, tu tens que oferir una ciutat que siga més, molt més que sol i platja. Per tant, l'atractiu que tenim mediambiental, els recursos naturals, els recursos patrimonials i culturals que tenim, o fins i tot els recursos gastronòmics, la història, escolta, o els festivals, o la música, o per què no, en comptes de concentrar tots els festivals en estiu, en tenim a novembre, en tenim a desembre, en tenim a gener, no, en tenim a febrer.
0: I mira que jo també era dels que deia fa molts anys que juntar cultura i turisme era una molt bona idea si es gastava entrellat.
1: Clar, o sigui, per això vull dir que...
0: Si es feia entrellat, perquè la desestacionalització, no, és que jo crec que eixe turisme cultural...
1: Existeix.
0: I
1: a molta gent, no, i saps què passa? Estem parlant de la calor.
0: I cada vegada, què pensa que el tio Rausell va consentir tombar les muralles? Imagina el que haguera segut el dia.
1: Ja. Això va passar molt en les ciutats que van créixer.
0: I en una platja de 10 quilòmetres. Així estaríem palejant-nos, però en pala.
1: Jo crec que estem fent, crec que estem fent una gran gestió des del departament de veres, ho dic, de turisme, de cultura, nosaltres des de patrimoni, des de medi natural i des d'altres departaments que també estan ajudant moltíssim a efectivament oferir una ciutat amb molts més recursos que exclusivament el sol i la platja, perquè volem que vinga gent en novembre i en desembre, i a novembre i a desembre, que per cert és superbonic passejar per la platja quan és hivern, és a dir, que és una cosa preciosa. Hem de saber fer també campanyes, perquè la gent ja no vol viatjar a llocs que faci tanta calor, ja. Que viatja tant d'agobio. Per tant, bueno, poder anar a un lloc on tens sendes, rutes, un mar preciós, una història i un patrimoni cultural com el que tenim a la ciutat de Gandia, i una gastronomia, en desembre és
0: antes
1: ideal.
0: Antes que el pas que anem, cantem els villancicos en camiseta al port.
1: Però bueno, jo crec que...
0: Els saletes de la meva vida que...
1: Crec que és de veres que se concentra tot en l'època d'estiu, i nosaltres pues, ho entenem com una cosa normal, i crec que cada vegada estem oferint més productes vinculats al patrimoni natural, torna a dir, gastronòmic, patrimonial, que fan de Gandia una ciutat atractiva tot l'any, que és un poc el que busquem també.
0: Bueno, com sempre, la nostra benvolguda Alícia la veiem com sempre prou conseqüent i prou sensata. No te vayas, Chichi, quédate.
1: Nosaltres seguirem veient molt pel Grau, pels concerts, pel centre de Gandia, per nosaltres que som persones disfrutones de la ciutat.
0: Jo ja sé que en missa de 8 no vos trobarem.
1: Rafa i jo, com a bons pixavins que som gent enamorada de la nostra ciutat, que disfrutem de la ciutat de Gandia en tots els seus aspectes.
0: Però no me quieren de hijo predilecto.
1: També en el underground.
0: Soy la oveja descarriada predilecta.
1: La oveja descarriada, és de veres.
0: Tendríeu que inventar-ho, per lo menos.
1: Eixe premi te l'haurem de donar en algun moment.
0: En algun moment.
1: La veritat és que sí, nosaltres ens agrada disfrutar els barris, tots els llocs, en qualsevol moment, i tota la cultura també que es mou, que en Gandia, sempre, jo sé que tu ho saps, però se'ns oblida a molta gent, n'hi ha un moviment associatiu, cultural, de grups de música, de creadors, de gent del món de la cultura, de l'audiovisual,
0: pintors,
1: i que esperen que siga així molts anys.
0: Moltes gràcies, com sempre, ha sigut un altre plaer.